0: Tots els èxits, tot l'estiu, als 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: La semana pasada un amigo llegó tarde porque tenía el coche en el taller y no le dieron uno de sustitución. Y lo único que me salió fue, ¿qué? Así que le dije, vete a la Mutua. Yo ya me voy, donde además de coche de sustitución, me bajan el precio de cualquiera de mis seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
1: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
2: el 95.871, serie 6.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
3: 5, 6, 7, 8, valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Está muy bien que llevar la medallita del patrón de Guadarrama de Jalón colgando del espejo retrovisor de tu coche te dé seguridad. De verdad, muy bien, ¿eh? Pero a nosotros, seguridad, lo que es seguridad, nos la da que lleves la V16 conectada en la guantera. Porque además de señalizar tu vehículo cuando estás parado en carretera, informa al resto de conductores. Recuerda, no salgas a la carretera sin la V16 conectada en la guantera. Obligatoria para tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
8: Futur. Temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

Les 10 del matí, arrenquem aquest últim tram del Despertó dels 40, que tant d'allà per tota Catalunya i Andorra. Què tal, com estàs? Fem un cafetó plegats? Sí, això sí, ho farem en bona companyia. Arriba per aquí la cançó més important de la setmana, el nostre número 1. És l'himne del Mundial de Futbol d'aquest 2026. La Shakira, Bad Boy, i això que s'ha convertit en número 1 global. Die,

0: Aquesta és la nostra manera de refrescar-nos aquesta hora del matí. Bruno Mars és el seu projecte anomenat The Romantics. Això que escoltaves ara mateix i que s'anomena I Just Might. Déu-n'hi-do. Dijous calorós, aquest 9 de juliol. Obrim aquest dijous amb un altre capítol de calor extrema, eh? I amb una nit que a molts punts del país ha estat de mal dormir, de difícil dormir. Mínimes tropicals, fins i tot torrides al litoral, prelitoral i amb casos també doncs, a Portbou, on no han baixat els 31 graus en tota la nit. Avui la situació no canviarà gaire. El termòmetre es mantindrà disparat, màximes que baixaran lleugerament, però continuarem parlant de valors entre els 37 i els 42 graus a l'interior i al prelitoral, especialment a la zona de Ponent i a l'Ebre. A la costa també calor intensa, amb més de 35 graus en molts indrets. Sol de ple a tot el dia, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu i potser al Prepirineu o al sud de Ponent, localment amb ventades, i atenció perquè el risc d'incendi continua molt alt. Ara bé, un petit respir el tenim ja a tocar a la vista. Entre divendres i el cap de setmana, la temperatura baixarà una micona. No farà fresca, ni de bon tros, però deixarem enrere els extrems dels últims dies. Les nits, això sí, continuaran sent xafogoses i costarà dormir. Alerta, perquè serà només una treva. La setmana vinent la calor tornarà a apretar amb nous pics que podrien superar els 40 graus. Vaja, molta calor encara i un petit descans a tocar, però l'estiu sembla que no afluixa. Això sí, no oblidis, oblidis beure molta aigua, molt de líquid, hidratar-te i doncs, intenta doncs, estar a l'ombra el màxim possible. Ara mateix repassem algunes temperatures. Tenim 20 graus a Puigcerdà, 25 al Carràs, 30 graus a la ciutat de Tarragona i atenció perquè a Cabanes el termòmetre s'ha enfilat ara fins als 36 graus.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Aquí estan els Estopa, amb això que s'anomena Me quedaré a través de l'Amba i a Catalunya. Atenció, que parlem del Mundial. Sí. El nostre número de la setmana, aquest Dai Dai. Doncs bé. Atenció, perquè el Mundial d'aquest 2026 vol fer història, i no només el futbol. I és que la FIFA està preparant un espectacle musical brutal per la final, que serà el 19 de juliol al New York, New Jersey Stadium. I acaba d'afegir un nom destacadíssim al cartell que actuarà en aquesta gran final. Justin Bieber. Exacte, el canadenc compartirà escenari amb la Shakira, BTS i Madonna en el que promet ser el show més bèstia mai vist en un esdeveniment esportiu. I compte, perquè això ja no només és una cerimònia, és un autèntic halftime show, el més pur estil de la Super Bowl, però en versió mundial de futbol, eh? Darrere de tot plegat, l'enginyer, l'ideari, Chris Martin, de Coldplay, com a director artístic, i també hi participaran artistes com Barna Boy, Gustavo Dudamel o el cor PS22, eh? PS22. L'espectacle tindrà doble format, una actuació abans del partit i un espectacle de mig temps d'uns 20 minuts que per primera vegada allargarà el descans més enllà de la mitja hora. I el Justin Bieber, doncs, arriba en un moment clau després del seu retorn als escenaris, així que tot apunta a un mix de hits i noves cançons. Ens espera una final el 19 de juliol d'aquest Mundial 2026, plena de futbol, lògicament, de música i milions d'espectadors. Aquest Mundial vol ser molt més que un partit, eh? Vol fer història. I, evidentment, des d'aquí estarem encantats de viure-ho amb aquesta banda sonora. Increïble. Oh, quines ganes, tu!
1: Aquí no hi ha mandra. 40.

0: banda ja a Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
1: Per cert, anem fins a les Balears, anem a Mallorca. Arriba la nova cançó, als 40, des de l'Amba ja a Catalunya, d'Arrels B. Després del Tubacín, que ha donat molt de sí, ara arriba aquesta de nova, que s'anomena Quien te

0: Saludos a los paracaídas. Es la Samurai Alanda ya Cataluña. Escolta'm, et passa com a mi que a la cop i volta et presenten algú i al cap de 10 segons o menys, bum, t'has oblidat completament de com es diu aquesta persona? Calma, calma. No és que siguis maleducat, ni tampoc molt despistat, és el teu cervell. Segons els experts, oblidar els noms és molt més habitual del que sembla d'una persona que acabes de conèixer, és clar. Però per què passa? Doncs perquè mentre estem parlant amb aquesta persona, el cap el tenim, el cervell, vaja, el tenim ocupat en altres coses, com per exemple causar bona impressió, seguir la conversa, i diguem-ne que el nom acaba, doncs, arxivat de mala manera com una cosa que tampoc és tan, tan important. A més, els noms propis són més complicats, no tenen una imatge clara ni un significat potent, i per tant, el cervell prefereix recordar històries o detalls amb una micona més de suc, vaja, perquè ens entenguem. Ara bé, la bona notícia és que es pot entrenar, sí. Com? Repetint el nom, associant-lo a algun tret de la persona o intentant recordar-lo durant la mateixa conversa. I tranquil, o tranquil·la, amb tantes cares i noms cada dia, el miracle és no oblidar-ho, El miracle realment és recordar tots els noms durant tot aquest temps.
1: Aixequem persianes i els ànims. Han de ja Catalunya, amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
0: Però hi ha dos noms que segur que te'n recordes perfectament i és el d'aquestes dues malaguenyes. Anna Mena, Lola Índigo. Això es diu Patito.

Seran concert per a casa nostra. Romeo Santos i Prince Royce amb aquesta gira conjunta que ens ha regalat aquesta cançó anomenada Dardos. Així anem camí de les 11 del matí, anem tancant el despertador dels 40, aquest anda ja per tota Catalunya i Andorra, i de seguida, doncs, arriba més. Per exemple, Ryan Castro, Capo, Gangsta amb la Villa, també la nova cançó del Ginestà, o, per exemple, recordarem l'èxit estival del Juan Magán, ara al costat de Omar Montes. Tot això i més arriba de seguida als 40 amb l'Adrià Soler. Jo hi torno demà a tot l'equip. A partir de les 6, el Dani Moreno, el Gallo i la Cristina Bosca. I a l'últim tram, tu i jo farem un cafetó plegats. Et deixo amb la Rosalia i això que es diu Dios es un stalker. Passa un bon dijous i fins que ens tornem a escoltar, sigues dolent, però només una mica. Bon dia!

0: amb aquesta cançó, a un li entren ganes d'anar cap a la platja aquesta hora. On s'estaria molt bé, per ser amb aquesta onada de calor que estem patint, que continua tota aquesta setmaneta. Aquí està la Villa, Ran, Castro, Capo i el Gangsta, junts en aquesta que sona increïble. Ara mateix aquí als 40. 11 i 4 minuts, matí dels èxits. Una cançó clarament inspirada quan el Ran Castro va viure al Carib. A la illa de Curaçao, si no me'n recordo, si no vaig malament. Amei, comencem avui al teu costat, com sempre, connectes amb les millors cançons del dia per animar-te en aquests dies de caloreta.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: També et dic que qualsevol illa del Carib ens aniria bé, molt bé, aquesta hora. Sobretot de vacances. Aquesta hora, el 9 de juliol, sona així.

estaven al Ginestar, al seu Mua Mua, l'energia perfecta, el punt perfecte per aquest dijous, una de les que trobaves al seu últim repertori de música, d'aquelles cançons que val la pena escoltar. Mira, i la Ginestar amb la seva energia a la potència vocal de Leire Martínez. El 27 i el 28 de juliol ella estarà a la gira als 40 Summer Live a Salou i a Cubelles. Això es diu Cabeza de Ratón. I en dos minuts sona per aquí una mítica de Dua Lipa.

Bueno, aquesta una de les festives de Bizarrap i Daddy Yankee. Aquesta hora, 2:15 del matí. Som els 40, tots els èxits. Mira, aquesta hora acabem de veure i assabentar-nos de la mort d'una de les dones icòniques de la música dels 80. Bonnie Tyler acaba de morir als 75 anys. Una de les veus increïbles, trencadores de la història de la música, la Bonnie Tyler. 40. Èxits com el Total Eclipse of a Heart o també el Holding Out for a Hero. Als 75 anys ens ha deixat la Bonnie Tyler. Aquesta hora, 2:15. Sonen aquí els 40, els èxits segueixen.

que funciona aquesta connexió entre Austràlia i també Corea del Sud. Son Tame Impala, el Kevin al capdavant del grup, juntament amb la veu de la Jennie, una de les integrants de les Blackpink. 20 minuts i tot just a les 12 del migdia. Som els 40, la ràdio musical líder a Catalunya. I tot això és el que arriba de seguida.

Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40, tots els èxits. Els 40.cat, el web dels 40 en català.

és la cançó més important al nostre país. Número als 40, liderant del 40 l'1 Coca-Cola, la Shakira, juntament amb el Burna Boy, aquest Die Die. I no només al nostre país, sinó també número global, la cançó més escoltada a tot el planeta. Ho ha tornat a fer la Shakira, que hi va fer una aparició estel·lar a la

0: millor gent del planeta, de la teva, dels teus amics, de la família. És un himne a aquesta gent que sempre està allà quan la necessites i quan despenges el telèfon i te l'agafen a la primera per estar al teu costat. Aquesta hora, un quart d'una del matí dels 40, matí dels èxits, què tal com esteu? Jo sóc Adrià Soler, preparant ara l'arribada d'una banda que aquest cap de setmana, per exemple, estarà al Festival Cruïlla de Barcelona, que ja ha inaugurat una nova edició. De fet, ho va fer ahir amb grans artistes com, per exemple, Halsey.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: I aquí estan La La Love You, que actuaran demà divendres al Cruïlla. Aquí està la mitat de la mitat, l'última de La La Love You.

0: Així és com sona el Joe i el seu End of Beginning, una de les meravelles d'aquest últim any. 12:34 del matí, què tal, com estàs? Aquí us parla Adrià Soler. Avui, amb aquesta calor que continua apretant, batent rècords, de temperatures, superant els 40 graus a bona part del país.
1: Els 40.
0: A veure si la cosa fluixa i també ens ajuda una mica també a controlar els incendis que hi ha simultanis arreu de Catalunya que estan estabilitzats. A veure si els donem per apagats. Aquesta hora aquí, els 40, apostant per Daniela Blasco. Això és nou, es diu Mentira. És una de les novetats aquí.

Aquí estaven elles, les Cantrix, que van tenir un any espectacular, eh? Vam ser la banda sonora més escoltada, sobretot entre la canalla, eh? El Golden arriba en camí de la una, i tot això és el que arriba de seguida.

0: Seran protagonistes a la ràdio musical líder a Catalunya. Anna Mena, el Rels B. I, evidentment, el Quevedo, tots. I Lola Índigo. I uns quants més, eh? I escolta una cosa, el que també serà protagonista d'aquest estiu és la gira als 40 Summer Live, que arriba amb dues cites imprescindibles. A Salou, el 27 de juliol. Allà hi serem a les 10 de la nit, al Passeig Jaume I. I a Cubelles, un dia després, el 28 de juliol, també a les 10, eh? Al Parc del Prat, amb accés lliure i gratuït per gaudir de concerts d'Álvaro de Luna, Lady Martínez, The Paul, Vico, molts més. Als 40 Summer Live. Tota la info a les xarxes socials i als 40.cat.
1: ¿Qué te pasa?
2: Tengo un dolor de muelas terrible.
1: Yo uso Dentispray.
2: ¿Denti qué?
1: Dentispray.
3: Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías. Solo para mayores de 6 años.
4: Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
5: ¿Qué va a ser?
6: Sí, una ración de calamares, una ensaladilla, dos aguas...
7: ¿Y para mí? El coche a punto para las vacaciones.
8: Eso era mejor pedirlo antes.
7: ¿Antes de la ensaladilla?
8: Antes del verano.
9: Exacto. Este verano, antes de cerrar el maletero, mejor abre el capó. Y no salgas de vacaciones sin poner tu coche a punto en Midas. Pide cita en Midas.es.
10: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país.
11: Más de 200.000 espectadores. 22 fechas.
10: Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de... Lala Lopio, Walls, Kiara Oliver, De Paul, Daniela Blasco, Adexei Now, Vico, Bombay, Yorgaki, César AC, Leire Martínez y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto.
11: Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
10: Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live.
11: Con el patrocinio de...
10: Zalando, tu tienda de moda multimarca online de referencia. No pararás de bailar con A Fuego, la nueva película protagonizada por Ruslana, Zoe Bonafonte, Marc Soler y Omar Banana. 21 de agosto solo en cines.
12: Per tu que dius, és groga! I per tu que crides, àrbitre, l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Barcelona, 93.9.
0: I demà, dia important, 10 de juliol, arriba el partit del Mundial Espanya-Bèlgica a la sala Cotton de Casino Barcelona. La prèvia, el postpartit amb Cristóbal Chacén, el Tío Faja i Gonzalo Álvarez de la Taverna dels Bojos, del que t'hi jugues. No t'ho perdis, futbol, emoció i molts regals, eh? També per entrades amb concerts i els simuladors de la Fórmula 1. Vine a viure aquest partit d'Espanya-Bèlgica a la sala Cotton de Casino Barcelona. L'entrada és gratuïta. Reserva la teva plaça a casinobarcelona.com.
13: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
14: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
15: La Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
17: BQN pregunta. ¿A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Porque com surts, importa.
18: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
19: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
20: Sí, digui'm.
19: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els agradi a tots.
20: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
19: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulten les condicions a la web.
21: Del 31 de juliol al 12 d'agost, viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts Concerts, 20 anys i Ginestar. De tot el... La gira de grans èxits, 40 aniversari del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer i molts més.
2: Sou molt bona gent.
21: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
5: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

0: Així és com s'ha de començar una nova hora, eh? Amb el Juan Magán i l'Omar Montes. Aquests dos junts han creat un dels himnes indiscutibles. Una cançó que ja té uns quants anyets, però que l'Omar Montes s'ha pujat al carro i han fet una revisió d'una cançó mítica del Juan Magán. Així engeguem aquesta hora, 1:03, amb la calor apretant a bona part de Catalunya, però aquí estem preparats per intentar, com a mínim, refrescar-nos mentalment, ni que sigui.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Com sempre, aquí, als 40, Matí dels Èxits. Cada dia de 11 a 2, acompanyant-vos també en aquests dies d'estiu, a punt d'acabar la temporada, però aquí els èxits mai s'aturaran, encara que estiguem de vacances. Ara per aquí arriba el Somber. Aquesta cançó li ha donat la fama global i la va venir a presentar el mes de febrer passat. Això es diu Back to Friends. Així engeguem la nova hora aquí.

0: Aquí estan els amics de les Arts. Quina cançó tan fantàstica, quin retorn tan especial. Una banda que, per exemple, es trobareu al Festival Terra, Mar, a Sitges, un joc ideal per veure concerts, juntament amb el Ginestar, que faran un concert doble, eh? Al Terra, Mar, no t'ho perdis, això. Els amics de les Arts, amb el seu Segurament t'estimo. I ara, aquí, a la ràdio...
1: El
0: so més nou. Això segueix amb l'energia en el punt ideal amb el Relsby. Amb el seu Love Love Flag, l'últim treball de l'artista mallorquí, es presenta amb aquest Quien te ve, una de les novetats interessants de la setmana.

Déu-n'hi-do quin monjit aquest, eh? El Bizarra, que per cert, a l'argentí, continua presentant sessions, eh? Ara fa uns dies en publicava un altre amb el My Towers. Aquesta hora, recta final del matí dels èxits, allà on estiguis escoltant la ràdio de punta a punta del país, a qualsevol freqüència de Catalunya i Andorra, aquí estem acompanyant-vos. Jo sóc Adrià Soler, i mira, ara per aquí dues divas icòniques. Són Anna Mena i Lola Índigo, que han ajuntat forces. Hi havia rumors i ha passat per fi. Ha arribat com un huracà i es converteixen en una de les clares favorites de cançó de l'estiu. Això es diu Petit Toa. Les dues juntes sonant aquí, als 40.

dels 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: I ahir, després d'una pila de dies consecutius, ahir no vam tenir partits del Mundial. El que sí que vam tenir, òbviament, és Ràdio 24-7, aquí la ràdio musical líder, amb èxits com aquesta que porta tota la setmana des de la primera posició i que ens porta directament cap a Estats Units, cap a Canadà i cap a Mèxic, que ja és el Mundial 2026, el Dai Dai de la Shakira. Ja va patar amb el Waka Waka el 2010 i ara ho repeteix. I en aquesta nova hora, òbviament, èxits que no faltaran, com per exemple aquesta que ens porta molt cap aquest estiu. Podria ser, per què no, una de les cançons d'aquest estiu 2026, La Villa del Ryan Castro amb Capo i Gangsta, que ja ha sigut algunes setmanes la número de la llista dels 40. També anirem al final del començament, amb aquesta cançó del Joe, el Joe Kerry, que el coneixem, entre d'altres coses, com a actor de Stranger Things, i aquesta cançó que també ha explotat amb l'última temporada de la sèrie. No et puc dir gaire perquè no l'he vist mai, així que aquí, spoiler, no en trobaràs. I aquesta també es porta ballant unes setmanes i segurament es portarà ballant durant moltes més en aquest estiu, en aquí, als 40, amb l'Anna Mena, amb la Lola Índigo, amb el seu Petitoa, com aquesta ràdio, tota per tu, per gaudir plegats. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, ara amb el Rels B.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Que va oferir un grandíssim concert el passat cada setmana al Metropolitano de Madrid, on va repassar molt dels seus èxits a la seva trajectòria. I, òbviament, no va faltar aquesta que sona des de la posició 24 de la llista dels 40, el seu Quién te ve.

0: Al Walls amb el Dani Fernández, que són vulnerables, i el Dani, que sí que és vulnerable a una caiguda sobre l'escenari, com li va passar ara fa unes setmanes. Recuperació de l'espatlla, ara ja en plena forma, i tornarà amb la seva gira i baixa. La col·laboració que són aquí des de la posició 37 de la llista dels 40, i mira que porten setmanes dins la llista, i és una col·laboració que ens podíem arribar a imaginar de dues persones que potser han coincidit en concerts, per exemple, amb els 40 Music Awards, amb els 40 Primavera Pop, i d'allà ha sorgit un vincle per col·laborar plegats. I això sí, hi ha altres col·laboracions que potser no ens esperàvem perquè venen de dos mons diferents, com per exemple aquesta que tinc preparada, i és que si et dic els Búhos, amb la que ha sigut durant molts anys la veu de l'Oreja de Van Gogh, com et quedes? Doncs sí, això ha passat des de fa unes setmanes amb això que es diu No hi ha plan B.
1: Els 40, Unimora. Unimora.
0: Els Búhos amb la Leire Martínez, que a més és una de les convidades aquest estiu als 40 setmanes.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Ens porta acompanyant moltes setmanes i si ets fan de Stranger Things, també a la petita pantalla, perquè formava part de l'última temporada de Stranger Things. Aquest era un beginning i, parlant del final o dels començaments, me'n recordo molt del començament d'Operación Triunfo 2018, on van aparèixer molts i moltes artistes, entre elles l'Aitana, la Maya i també un artista que va ser la primera eliminada, que és la que et porto a continuació. De fet, Operación Triunfo va tornar ahir, això sí, a Estats Units, i amb ni més ni menys que llegendes d'Operación Triunfo, com David Bisbal, com a membres del jurat.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Per tant, moltes vegades hi han fracassos, però sempre s'aprèn. Si no, que li diguin, com t'he dit, a la Lola Índigo, que ara és una de les artistes més grans, i ara, amb l'Anna Mena, ens porta el seu Petit Oa.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: I amb aquesta cançó va aparèixer un moment mític que sempre que poso aquesta cançó la recordo. I és als 40 Music Awards de fa 3 anys, si no vaig errat, a Madrid. Va venir la Anita, va cantar aquest Envolver i es va ficar a parrejar amb una persona que hi havia just davant de l'escenari. Què passa? Que després es va adonar que era ni més ni menys que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid. Això es va quedar per la història dels 40 Music Awards, que de fet aquest 20 de novembre tornen a casa, tornen a Barcelona, 60 anys dels 40, i ho fem al Palau Sant Jordi de Barcelona, el proper 20 de novembre, i que vaig a ser una festassa brutal, amb molts artistes que... Molt atent, perquè en els propers dies, setmanes, mesos, et anirem anunciant el nostre Instagram, que és @els40. I va, que arriba un d'aquests èxits en majúscules d'un artista que, de fet, aquesta cançó és la que ha estat més setmanes consecutivament a la llista dels 40. Una pila de setmanes, aquest, Blinding Lights.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.
0: Que, de fet, al setembre, quan estiguem tots morenos i morenes, després d'un juliol i agost ben calorós, vindrà de gira a Catalunya. Ho farà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i, òbviament, segur no faltaran temes com aquest, que a mi m'encanta. I va, també esperant per aquí els Bombay, el Bad Bunny amb la Rosalía, o uns que estaran aquest cap de setmana en concert, com és el Romeo Santos amb Prince Royce amb el seu Dardos. Tot això aquí, a la Ràdio Musical Líder, 4 minuts que passen de 2:15. Vinga, va, som-hi.

0: Estem esperant tots i totes, o molts de nosaltres, sense èxit, que en alguna casita de Bad Bunny, tant a Barcelona o a Madrid, apareixés la Rosalía per cantar junts aquesta La Noche de Noche. No va passar. Qui sap si en algun dels concerts europeus o dels que té el Bad Bunny aparegui l'artista de Sant Esteve Sesrovires. A més, arribem, que ens encaminem, de fet, a les 5 de la tarda, estem a 9 minuts per arribar-hi, i també, qui arriba en res, és el Juan Magán amb l'Omar Montes, una altra col·laboració d'aquestes que sempre porten molta festa. També la Leire Martínez, l'Àlex Borren o el BL. O ara, una altra deessa d'aquestes que no falla mai, com és la Lady Gaga amb el seu Bad Romance. Avancem en aquesta tarda, en aquest dijous, amb ganes del cap de setmana i amb molta calor, tot sigui dit.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: Comencem nova hora aquí de dijous amb Electro Latino, amb el Juan Magán des de Badalona i la col·laboració de l'Omar Montes amb l'Ayer la Vi, una reversió del tema mític del Bailando por ahí, que en aquest 2026 ha tornat a encapçalar la llista dels 40. Amb això comencem aquesta nova hora, novè dia del mes de juliol, aquí tots els èxits i cançons que ens faran ballar i animar aquest pràcticament final de setmana laboral. Sí, que ja sé que demà és divendres, però vaja, ja anem connectant amb el cap de setmana en cançons com, per exemple, aquesta del Bizarrap amb el Daddy Yankee, la sessió 066, que en res te la punxo sencera aquí als 40. Va, quina més? La col·laboració entre Lola Índigo i Lucho RK amb el seu Bachatón de la L, que estan a punt d'entrar al top 5 de la llista. Potser aquest dissabte a les 10 del matí ho aconsegueixen, de moment. Sisena posició. També l'escoltarem, o també recuperarem aquesta del Mark Embor. Per passar la tarda, tu i jo, junts, Belong Together, també aquesta que m'encanta, i també té aquests tocs que recorden una mica aquesta època estival de l'estiu i aquestes temperatures enormes que estem patint. Així que, ja ho sabeu, hidratació, si teniu la sort, piscina o platja, i si no, èxits dels 40 i el ventilador a tot drap, que això no ens ho pot treure ningú.
1: El som és nou. Els 40.
0: I va, que ara seguim amb la Leire Martínez, el seu Cabeza de Ratón. Jo sóc l'Uri Mora, encantadíssim d'acompanyar-te fins a les 6. Qualsevol cosa, @els40 o @uri_mora. Va, segueix-nos.

0: amb aquesta cançó els Morat es van expandir a tot el món. Sobretot aquí a Catalunya van patar molt fort amb el seu Como te atreves. Va ser el seu primer gran senzill de molts que han vingut després i de molts i molts concerts que ho han patat moltíssim. Els colombians, i de Colòmbia ens anem una mica més a prop, ens anem a Catalunya, més concretament a Barcelona, o més ben dit, al poble de Sant Andreu de Palomar, que d'allà són els Ginestar, amb un nou àlbum que han publicat fa unes setmanes i on hi trobes cançons que parlen de petons.
1: Els 40, Unimora.
2: Unimora.
0: I que, a més, és la cançó en català destacada d'aquesta setmana. Mira, tres petons, mua, mua, mua. La formació que també ha crescut moltíssim i que l'altre dia, per exemple, ho han patat molt fort al Canet Rock d'òbviament Canet de Mar.

I està clar que ni un ni l'altre li deuen res a ningú per acabar-se convertint en unes llegendes de la música urbana, tant el Bizarrap com el Daddy Yankee, junts amb la sessió 066, que ha estat algunes setmanes a la primera posició de la llista dels 40. Una de les imprescindibles per aquest estiu, per aquest 2026 i per moltes festes dels 40 on Tour, que ben aviat noves dates, que ho podràs anar veient al nostre Instagram, que és @els40. I no sé què passarà demà, però menys encara què passarà en uns anys. De fet, el De Pol ens ho cantarà d'aquí molt poc.

0: cançó del seu últim àlbum, que també està arrasant. Però abans, Lola Índigo amb Lucha RK, connexió de Granada i Canàries, amb això que és el batxatón de la L.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Que el que saps és que pots connectar amb nosaltres sempre que vulguis, en qualsevol moment, en qualsevol tarda, sempre, 24/7, al nostre Instagram, que és @els40. No et tallis, eh? La L.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40...

0: I hi ha coses que et poden passar quan programes un concert amb molta antelació, quan hi ha un Mundial en joc, i és que et coincideixi un concert especial a Saragossa amb un partit important de la selecció espanyola, com li ha passat a l'Aitana, que demà està a Saragossa, i a la mateixa hora que hi ha els quarts de final d'Espanya contra Bèlgica. De fet, l'artista ha volgut reconduir la situació i intentar d'alguna manera compaginar-ho tot i que es puguin escoltar-se tant els seus temes com també veure el partit abans i canviar l'horari, però no hi ha hagut quòrum i al final es fa l'hora que s'havia de fer el concert, coincidint amb el partit, per tant, crec que més d'un estarà molt pendent del mòbil mentre mira i escolta temes com, per exemple, aquest Segundo Intento de l'artista catalana. Va, que ens acostem a les 5:45 per arribar-hi. També arribarà per aquí la Rosalia, també l'Emília Latini amb la Nicki Nicole, o ara la Chiara Oliver, que ens fa parlar d'amor.
1: Una ràdio.
2: Una ràdio.
1: 40. Tots els èxits.
0: I que ens deixa una cosa ben clara, i és que si no t'han d'estimar com és degut, com cal, amb totes, millor que no t'estimin. Mitges tintes, no, sisplau. És el seu puzzle. Ja.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Món 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.
2: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número 1.
3: Valorado.
2: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
6: ¿Qué te pasa?
7: Que no me cierra la maleta.
6: ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
7: Bueno, si saco unos bañadores...
6: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
8: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
6: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
9: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Esport i el periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Vols màrqueting? Negoci? Doncs ves amb tot. A ESIC Barcelona no esperes. Decideixes des del primer dia. Graus oficials en màrqueting i digital business connectats amb el món real. El que passa fora. De veritat. La reserva de places és oberta. 93-414-4444. ESIC Barcelona. Activa el teu talent.
13: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
14: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
13: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
14: El pla perfecte és a Mataró Park.
15: Del 31 de juliol al 12 d'agost viu l'experiència Festival Terramar CaixaBank de Sitges amb els concerts de Joan Dausà. El doble concert dels Amics de les Arts 20 anys i Ginestar. La gira de grans èxits 40 aniversari del Sopa de Cabra. L'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer i molts més.
16: Sou molt bona gent.
15: Venda d'entrades al web oficial festivalterramarcaixabank.com.
17: ¿Ya has hecho el cambio de armario? En Facilmóvil diseñamos vestidores y armarios a medida para que cada prenda tenga el lugar que se merece. Con Facilmóvil, el espacio se adapta a ti. Ahora también en Castelldefels, Avenida Constitución 159. Facilmóvil, el cambio empieza en casa.
18: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinaria ya es aquí.
19: Tenemos buenas noticias. En la tienda Home, tras ser líderes en venta online de colchones y sofás, abrimos una nueva tienda en Barcelona. Desde este 6 de julio, visítanos en la calle París 172. Personaliza tu sofá como quieras. Prueba tu colchón 120 noches y envío gratis. latiendahome.com.
20: No importa on siguis, amb TMB ets a prop de tot, de la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve. Cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites. Sempre. TMB. A prop de tot.
1: De vegades, quan creus que tot està perdut, passa alguna cosa a última hora que fa canviar el curs de la història. Espanya és a quarts de final i els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Emoció, regals i sorpreses a la prèvia i els postpartits de la Roja. Amb el Tío Faja, Gonzalo Álvarez i Cristóbal Chassén. Divendres, a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica.
21: És gratis, eh?
1: Més informació a casinobarcelona.com.
22: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
23: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.

0: Sí, és que com canvia la vida i també les amistats. Un dia tens una millor amiga, gent que et portes molt bé, i el dia següent pràcticament pot passar que no es podeu ni veure. Això li ha passat una miqueta a l'Emília amb la Tini Nicki Nicole, que mira que fa un temps cantaven cançons juntes com aquest Blackout que ens acosta al punt de les 6 de la tarda. Amb aquesta cançó jo m'acomendo de vosaltres amb ganes de demà, òbviament perquè és divendres. Ja sé que molts i moltes esteu ja de vacances desconnectant i amb ganes de seguir així fins, almenys fins setembre, tant de bo, eh? Però vaja, que demà tornem a connectar per aquí a les 4 de la tarda a la ràdio musical Líder. I va, tanco amb un artista que, mira, estarà de gira aquest cap de setmana al Metropolitano de Madrid, un d'aquests concerts brutals que al mes en fa dos, amb el seu The Romantic Tour. Et parlo, òbviament, del Bruno Mars, que segurament en els seus directes recupera cançons com aquest Grenade. Adéu-siau!
1: Els 40. Uri Mora.

0: Aquest és el nostre actual número de la setmana gràcies a les teves votacions. A del 40 al 1, cada dissabte al matí fem el reinici a la llista des de les 10 fins a les 2 al matí amb el nostre company Toni Aguilar, i aquí la tens com a número indiscutible per Navoi i, evidentment, Shakira amb el Dai Dai, la cançó del Mundial de Futbol. En tenim moltíssimes per descobrir des d'ara i fins a les 10 de la nit. Jo mateix, Adrià Ortega, amb Bruno Mars, amb Bizarrap i també amb Efecte Passillo, i la que sona ja, que es diu Pony Montequilla. Hola, com vas? Bon dijous.
1: Els

0: Toy Tori i els 40 arriba d'aquesta cançó de Bizarrap i la seva sessió. Però abans, també, qui arriba és Lady Martínez. És la seva nova incorporació aquí, a la número 33 del 40 l'1. Es diu Cabeza de Ratón. Això és nou, escolta.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.

0: És un dels himnes inclòs dins el top 10 del 40 al 1. Tota aquesta setmana és per End of Beginning, que ens acosta a camí de les 9 de la nit, amb ritmes com, per exemple, la més nova de Lola Índigo i Lucho RK, que es diu El Bachatón de la L i és la número 6 actual de la llista de referència. L'escoltes ja.
1: Els 40. Tots els èxits. Tot l'estiu.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
2: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.
3: Tots els èxits. Estiu als 40.

0: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar.
1: Bosch. Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
2: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

al web dels 40 en català, els40.cat. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: costava dos quarts i ho fem amb aquesta cançó que es diu Enemy Perfecte dels Imagine Dragons i també una de les novetats de La La Love You. Atenció amb això perquè és un dels impactes que puja una posició des de la 21 fins a la 20 aquesta setmana amb això que es diu La Mitad de la Mitad. És un dels himnes que m'estàs demanant també més a través de les xarxes socials aquests dies. Així que aquí la tens.
1: La primera 40 i número 1 als 40.

0: conèixer si mola aquesta cançó que es diu Whatever, eh, que sí? Oh, Kygo i l'èxit d'Ava Max, Whatever, sonant ara mateix aquí des de la nostra fórmula musical en aquesta nit del 9 de juliol del 26, que et parla Adrià Ortega, amb una de les novetats preparada i a punt de Daniela Blasco, anomenada Mentira. És un dels himnes que vol entrar a la llista, perquè és l'etiqueta Mi Voto 40, seguit de Daniela Blasco, perquè entri dins les 40 millors. Per tant, és una de les nostres candidates de la setmana, la cançó que poso ja en res. Mentira és Daniela Blasco.
1: Si és un èxit, sona als 40.

0: la coneixo, Simón, és una de les més aclamades i més demanades a les xarxes socials dels 40, arroba els 40, a Instagram i també a Twitter, a X. Es diu Dràcula, protagonista dins la nostra fórmula musical en aquesta nit del 9 del 7, aquesta nit de dijous, amb ritmes d'Aitana, que escoltaves al Mon Amo, i també la que tinc preparada a punt, d'Alfred García, es diu Estrella, juntament amb Maroon 5 o Becky G, Sin Pijama. Des d'aquí sonen totes, ja saps.
1: Una ràdio.
2: Una ràdio.
1: Tots els èxits, els 40.

40 vam ser l'emissora oficial de la seva gira pel nostre territori. És la nostra estimada Rosalía amb la Perla, protagonista ara mateix per acostar-nos al punt de les 10. Jo mateix, Adrià Ortega, que t'he acompanyat.